Oh, gran hermano, necessitem tips, tips i tips de molta gent de que estiguem inclosos amb aquest percentatge. Jo no l'he vist, aquest programa, només quan